Quan tot has dedicat a cap de ser tu amb ell, va a veure a Xelma, no? Le bonheur, il a fait, c'est bien, d'un jeu, oui.